0: El abierto de hoy por hoy, Alicante.
1: Venga, a las 12 y 36 comenzamos el abierto de este miércoles 3 de junio. Y les presento a nuestros contertulios. Aquí en el estudio está Antonio Valibrea. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Carlos. Bien.
1: Bien.
2: Un poco de calor fuera. Un poco aquí calor. No, aquí se está muy bien.
1: Sí, un poco de calor, ya ha empezado. Gerardo Muñoz, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Un poquito afónico, pero bien.
1: Bueno,
3: estoy bien.
1: Cuídate. Ismael Vicedo, tú también, ¿cómo estás?
4: Hola, buen día. Pues en modo vaga educativa indefinida.
1: Ah, mira, pues venga, vamos a empezar por ahí. A ver, cuarta semana de conflicto educativo y no parece, Ismael, que se hayan acercado las posturas. Los sindicatos hablan de bloqueo, continúan con sus movilizaciones. Por cierto, tras la agresión de un policía nacional a una profesora jubilada, piden los sindicatos la dimisión de la consejera Carmen Ortiz. Por su parte, la consejera habla de presiones a los docentes que quieren ir a trabajar, denuncia vejaciones a un profesor. Para canalizar, dice, estas denuncias, la consellería ha puesto en marcha una dirección de correo electrónico. Y claro, Ismael, son muchos días, ¿no?, de conflicto. Esto es muy largo, ¿no? Y están perdiendo mucha pasta, ¿no?, por decirlo así, ¿no?, los profesores, ¿no? Y claro.
4: Sí, ahora, Carlos, déjame que diga algunas de las cosas que acabas de comentar, ¿vale?
1: Sí.
4: Eres un periodista y estem en un mitjà de comunicación com és la cadena SER.
1: Sí.
4: És un mitjà de comunicació que està seguint permanentment la vaga.
1: Sí.
4: En Alacant, en les mobilitzacions, tots els dies jo trobo a companys teus i companyes, sobretot, que venen a cobrir les mobilitzacions de les columnes educatives, sí, de les manifestacions que fem per el centre de la ciutat. En tot moment has pogut tindre contacte amb Rubén o en Rubén de l'STPB, Carmen de Comissions Obreres, en mi, que sabeu que soc portaveu de la plataforma, sí, en defensa de l'ensenyament públic, i heu seguit al detall les mobilitzacions. Quan hem convocat en la porta de col·les, concentracions i tal, heu estat cobrint això. I vull, sí, no vull jo que pot ser, que puc ser de part, entén-me el que vaig a dir-te. Vosaltres heu detectat en algun moment per part dels manifestants algun acte de violència,
1: no,
4: de radicalitat,
1: no.
4: d'agressió a alguna persona, d'agressió a algun immoble, d'agressió a la ciutat com a ciutat? Ho heu vist tot el contrari?
1: No, sin duda. Sí,
4: cuidant,
1: sí,
4: les seues infraestructures i defensant els drets. Ho dic perquè és molt fort que s'estiga acusant, des de que un policia va tirar l'altre dia a una mestra al terra. Jo, evidentment, estic convençut que no voldria fer-lo, però tu no pots carregar a una persona per darrere d'aquesta manera, un senyor que pot pesar més de 100 quilos, i la professora, i va passar el que va passar, i és denunciable. Però el que no pot ser és que la conselleria estiga dient, que estiga denunciant que n'hi ha professors que no poden anar a fer classe, que n'hi ha persecució als docents que estan fent en vaga.
1: No.
4: Perquè això no ho esteu veient vosaltres. És que no s'està fent.
1: No, si t'estava si
4: intentant
1: diciendo,
4: tirar claro. merda, està intentant, perdona que ho diga així de bruto, tirant merda sobre una mobilització idíl·lica, vull dir, és una mobilització perfecta de suport de l'alumnat, de suport de les famílies, de suport dels docents.
1: No,
4: cap agressió, no n'hi ha cap violència en el carrer.
1: Sí,
4: se está,
1: sí,
4: reivindicando y están aguantando molt de temps.
1: No, está claro, Ismael, y yo estoy diciendo simplemente lo que dice la consellería, pero y es cierto que además podemos entender que de alguna manera pues alargar el conflicto es una estrategia de desgaste desde la propia Generalitat, ¿no? Porque además incluso ellos ya han hecho sus cuentas y parece que creen que no les lastra electoralmente, ¿no? Y esto pues claro.
4: Es que aquí no es un problema del lastre electoral. Aquí no, es un problema,
1: seguro,
4: de si defensem la escola pública o no.
1: Está claro.
4: No fem una lectura electoral. Els deberes que l'any que ve n'hi ha eleccions, però també n'hi ha eleccions sindicals. Vull dir, no és un tema d'això. Vull dir, les infraestructures dels centres educatius, i estem en una tertúlia local. A dia d'avui, els centres educatius de la comarca de l'Alacantí, perquè esta tertúlia té un àmbit que ens pot escoltar,
1: sí,
4: del Campello, de Xixona, de Sant Joan, d'Alacant, ¿vale? Els centres educatius, amb les temperatures que estem, en este moment, estan acondicionats per a poder aguantar fins a meitat de juny i tornar
1: no.
4: en setembre? ¿Vale? A quina temperatura estem en este moment? quan estem denunciant tot el curs i vosaltres, com a mitjà de comunicació transparent i públic, enteu-me lo del concepte de públic, que ho heu estat fent ahir seguiment, quantes voltes us hem denunciat que s'ha trencat un ascensor i portàvem setmanes i mesos sense que s'arreglara? Quantes voltes s'ha denunciat que s'ha caigut una cornisa d'un centre educatiu en el Azorín, en el Enric Valor? Quantes voltes que les famílies s'havien de concentrar en les portes per a que algú anara a arreglar-lo? Està quantes clar. Voltes se hem quedat sense llum en algun centre educatiu? De veres, Carlos, és que estem parlant d'aixes millores, no estem parlant
1: de si
4: l'any que ve se votarà o no se votarà la Generalitat Valenciana. Vull dir, és que això ho necessitem. Quan les ràtios estan al número que estan, però continuem donant milions d'euros a centres que segreguen entre xics i xiques, esos diners podrien anar a les infraestructures nostres. És que no estem parlant única i exclusivament d'una qüestió salarial del professorat,
1: claro,
4: que sí, tenen sí. el teu dret. Estem parlant del model d'educació pública i de qualitat, de les infraestructures, de les ràtios, de l'atenció a les necessitats educatives especials.
1: Claro.
4: Vull dir, parlem d'aules hueco, vale, i aquest tipus de coses, que és la integració de l'alumnat amb necessitats educatives especials en les aules ordinàries, i és que és impossible de tractar en una aula que té 25 alumnes. És que és impossible. Vull dir, fem el discurs que queda molt bé, però després la realitat és una altra. I estem parlant d'això. No estem parlant de si la gent votarà o no votarà al Partit Popular o el president actual tornarà a poder ser president o no. Estem parlant, vull dir, que m'afectarà electoralment, no me preocupa. Oiga, el que no li preocupa, a mi no me preocupa el seu, si vostè serà president o no, me preocupa l'escola pública, que és del que estem parlant avui, no de les eleccions autonòmiques.
1: Sí,
2: Imael, digues, perdona
4: que me caliento.
2: Que te interrumpa, no,
1: claro,
2: estás ardiendo ya, pero no, esto forma parte, yo creo que de una política clara. Es decir, es el deterioro de los sectores públicos, hablamos de la escuela, pero en la sanidad pasa tres cuartos de lo mismo. Y claro, sin embargo, estos mismos días que regatean hasta un duro o hasta un euro en los salarios, resulta que sale el señor de Hacienda, que es de aquí de Alicante, por cierto, y baja un 2% la recaudación del IRPF que corresponde a la Generalitat. De lo que se recauda del IRPF, una parte de lo que corresponde a la Generalitat lo rebaja la Generalitat. Y luego no hay dinero, claro, con lo cual tienes que establecer prioridades, que quiere decir lo que quieren los de Vox, es decir, la prioridad nacional. Y la gente que pueda se irá a la privada o a la concertada. Es que es todo la misma estrategia. Quieren dejar morir lentamente la escuela pública. Así de sencillo. Sí que es un problema político. Yo lo veo muy claro.
1: Es una visión también. Gerardo, venga, que no has dicho nada de momento.
3: No, pero bueno, es que todo lo que han dicho los dos compañeros está muy bien. Yo lo suscribo. Efectivamente, por coger solamente algunos flecos, lo que están reclamando los profesores y profesoras, sí, bueno, es una subida, porque tienen una pérdida, según tengo entendido, de poder adquisitivo del 2010 que es de en torno al 20%, que eso cualquiera lo soporta, ¿no? Llevar tantos años con pérdida de poder adquisitivo. Pero tengo entendido que todo empezó, la huelga arrancó cuando, por la modificación del decreto de ratios, ¿no?, para el curso que viene, y que suponía que un aumento de los alumnos por aula. Entonces, eso, quiero decir, ahí no están solamente luchando por su poder adquisitivo los profesores, que es muy legítimo, sino también